0: Ahora.
1: Aquests són els nostres consells. Fer netes set sabates. A set sabates banyades difícilment se les treu brillantor, però la tasca se facilita si afegiu en el batum unes gotes de llet.

0: coneguem les nostres dites i refranys. Amistat per interès no dura perquè no és. En dir la veritat, se'ls perden les amistats.
1: Que no quieres lastimarme.

0: Se llama Aníbal, de acá de Palma.
1: Som nanita de Coll en Rabassa.
2: Som d'Antònia de Lloreta.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Estimades amigues i estimats amics, som en Joan Erasmo Mochi i estic parlant des de Madrid. Llàstima, perquè m'agradaria estar a Palma amb altres. Però què hem de fer si les coses són així? De totes maneres, jo també tinc la possibilitat de poder gaudir de la programació de Ràdio Murta, que és boníssima. M'agrada molt la música que posen. I per això vull agrair aquesta programació i vull felicitar a Manu Blanco, el responsable de l'emissora, i a tot el personal, i enviar una forta abraçada per a tots. Hem de compartir la bona música de Ràdio Murta. Una abraçada forta.

Aquests són els nostres consells. Pelar cebes. Un dels procediments per no plorar mentre pelam cebes és banyar freqüentment els dits dins aigua freda.

coneguem els nostres dites i refranys. Aigua de març, herba en els sembrats. L'aigua de març només és bona per criar herbes.

Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pel coll. A tu i a tots els joients de Ràdio Murta.

0: fan així, ja, que sorta. Des d'així ja, me diuen Juane. Una bàrbara, te diu Franca.
1: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta...

0: Aquests són els nostres consells. Sense gust cremat. Quan se vos hagi cremat lleugerament un aguiat o un plat de llegum, proveu aquest consell. Cobriu el perol o solla amb un pedaç humit durant uns 5 minuts. Passat aquest temps, descobrireu que el gust cremat s'ha dissimulat.
1: Me estoy acostumbrando a ti de tal manera que cada instante pienso en ti aunque no quiera.

coneguem les nostres dites i refranys. Ànima per ànima, ànima mia. Ho diuen per indicar que en el perill cadascú mira de salvar-se ell primer.

0: soy Margarita, le llamo de la colonia de San Jordi.
1: ¿Cómo Pedro de Consell?
2: Llamo de Rono de Terreno.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.
4: Ràdio Murta, Ràdio Murta.
5: Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-650304, 65 0304. Tomeu Barceló S.A.

Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pel coll. A tu i a tots els joients de Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Llet materna. Si esteu donant espit en el vostre fill i voleu produir més llet, proveu a menjar aufaus. És un recurs que funciona. La podeu trobar tant de manera natural com en pastilles a les herboristeries.

0: Hola, jo som una Marga Pocoví.
1: Hola, jo som en Vial Tous.
0: Bueno, i enviem una forta ferrada i una pesada molt forta a tots els oients
1: de Manu Blanco
0: de Ràdio Murta.
1: Això mateix. Besitos.

0: Comença el teu projecte amb confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.
1: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en Esquerra Tomà Rullant 13 de Palma, té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en Esquerra Tomà Rullant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.
2: Aigua potable Martí Serra.
3: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
4: Servim per tot Mallorca.
3: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
5: Telèfon 971 44 31 44. 971 44 31 44.
2: Aigua potable.

0: Soy Alex de La Cabana.
1: Som Vial de Sant Jotria.
2: Som Cati de Manacor.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
1: Esta casa se vende sola. En internet pone que vale...
2: Hay algo que solo entiendes cuando llevas años en esta profesión. Que no hay dos ventas iguales. En Fincas Fiol llevamos casi 30 años sabiendo leer lo que otros solo publican. Que cada casa tiene su historia y que cada operación su estrategia. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
3: En Instaladora Cardel, con más de 50 años de experiencia en el sector industrial y hotelero, somos expertos en instalaciones de salas de caldera, fontanería, climatización, gas natural y GLP, vapor, aceite térmico y mantenimiento integral. Nuestro compromiso es claro, eficiencia energética, confianza y trabajo bien hecho.
4: Instaladora Cardel, calidad y profesionalidad a su servicio en calle Cambalero número 5 del Polígono Cambalero y en instaladoracardel.es.
5: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
6: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
5: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
6: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
5: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
7: Aquests són els nostres consells. Roba d'hivern. Quan guardeu la roba d'hivern, no oblideu d'introduir dins els armaris uns saquets amb cotó i pell seques de llimona. A més de donar una bona olor a tota la roba, mantindran a ratxa a les arnes.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui té feines, que les faci. Se diu contra aquells que sempre manen fer a altres les coses que podrien o haurien de fer ells.

0: Cada dimecres a les 10 del vespre vos esperam a Benestar 360 a Canal 4 Televisió, un programa que vol ajudar a viure millor amb consells útils d'especialistes en salut, ment i benestar. Perquè l'objectiu és clar, viure molt d'anys però sans i feliços. No ho oblideu, Benestar 360, cada dimecres a les 10 del vespre a Canal 4 Televisió.
1: En Palmer Inmobiliaria entendemos que tu hogar es una de las decisiones más importantes de tu vida. Por eso, desde hace más de 25 años, te acompañamos a comprar, vender o alquilar, escuchando lo que realmente necesitas. Entra en palmerinmobiliaria.com. Soluciones inmobiliarias que se adaptan a tu vida. Palmer Inmobiliaria.
2: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 972-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: Ana Maria d'Algaida.
1: Amb en Joan d'aquí de Serenals. De Brissabem, Rafael Pastor.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Sabíeu que l'obelisc de la plaça Cardenal Reig de Palma està dedicat a l'arxiduc Lluís Salvador? Ràdio Murta, música i companyia durant tot el dia.

sense tu no és el mateix cada dia. M'agrada molt pensar en tu. M'ho dit de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure. I et soc un sort, tanque.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: ¿Te apetece una escapada perfecta? Campicafort te espera del 15 al 17 de mayo. 3 días y 2 noches en un hotel de 4 estrellas en un entorno único cerca del mar. Con todo incluido, con bebida, relax, diversión y desconexión total. Un destino ideal para disfrutar de playa, tranquilidad y buen ambiente en Mallorca. Reserva ya en el 641-756-289. Campicafort, tu escapada empieza aquí con Bonagen.
2: Bon dia, Manu. Som la Maria de Petra. Que te la compres per dia i març de matí. Em pots parlar una cançó d'una pel·lícula d'una Concha Piqué, Maria de la Mercedes. Jo us dic que era el meu home que està dins l'hospital, molt malament. Espero que se parli de bé pres. Ai, jo vaig... Jo em vol dir que no resiste de Menorca. En la Coloma de Sant Oliva, en la Nati, en la Lluïsa Vinca, en la Margarida de Campanet, en el Tomà Navarro, en el Miquel de Portichol, en el... en Toni de Lloret, que és la seva parella, i a tu, a la teva dona i en els nens, i a ta mare, la dona de l'Ambé, en la Florentina de Petra, en la Belciana, en la Francis Comuna i a la seva dona. En el Martí Cremella i és la seva dona. En el Francisca Tanchona i és la seva dona. I el seu home. En la Maria Antònia de la Carnisseria. En la meva cosina, en la Francis, en Jaume i en la Joana. Tot tres. No, bé. I la meva germana Catalina, que se preocupa molt del meu home. En la Magdalena de Sant Guineu i en la Catalina. En el Mateu Beasso i en Maria. De tots. No. I llavors també el dedic a la Bel de Cana Maria Fraseta. A la Bel de... a la Bel de Ses Pare, que es treballa Ses Pare. A la Marga del Brolledor, a en Bernat. A la Marga del Brolledor, a en Calde de en Bernat i a la Bel. A tots. I una vegada molt forta a la nit. I tots els assistents de la farmàcia. I en Miquel Espotecari. A tots. I tots els que se deixen a la Molineta. I en Joan Espontrista. A la Bàrbara i en Lluís. I a tots els que s'hi deixen. I a tots. A tots, a tots, a tots. I una vegada molt forta a tu i a la nit. I adeu. Per mi, mare de matí, si pot ser. Una cançó de la Maria, de la Concha Piqué, Maria de l'Orme Fèdes. Jo el dedico a la meva home, especialment. Adéu. Fins una altra.

0: Domingo 17 de mayo, vuelve la emoción a la Plaza de Toros de Inca. A las 18:30 horas, gran corrida mixta con 6 imponentes toros, 2 para Rejones y 4 para Lidia. Con figuras como Guillermo Hermoso de Mendoza, Borja Jiménez y Marco Pérez. Una tarde de arte, valor y tradición que no te puedes perder. Domingo 17 de mayo a las 18:30 horas, vive la intensidad y siente la emoción en una gran tarde de toros en Inca.
1: Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-65-0304, 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
2: Ràdio Mutza, en primer lloc, gràcies per les cançons que me posaven pel meu penyó, que són meravillosos. Bé, jo s'existe que m'agrada, el cantant que m'agrada més. I li volia dar les gràcies per això. I també volia sol·licitar una cançó per quan cosa vol dia, perquè sempre estic escoltant aquesta emissora, que fa 55 anys que me vaig casar, però m'ha dit que no vaig molt bé. Aquesta, un de la pel·lícula, La Valera de Portugal, que vaig conèixer la meva dona fa 55 anys, en aquesta pel·lícula, i en aquesta cançó me va quedar, i si ella ho escolta, dirà, aquell home meu encara pensa que el que pica jo. La Valera de Portugal. Cosa vol dir, perquè ho escoltaré jo, que m'agrada. Au, agraït, i moltes gràcies per el que mos fan, per nosaltres bé, perquè jo principalment no puc sortir de la meva, i ho parlo molt bé amb aquesta emissora que vol dir. Gràcies. Fins un altre.

Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb

Per poder vendre els seus productes, s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

0: Can Matías y Miquel, abierto cada mediodía para disfrutar de nuestro buenísimo buffet. Infórmese para celebrar todo tipo de banquetes con nosotros. Nos amoldamos a su presupuesto para bodas, bautizos, comuniones y demás. Info y reservas al 971-42-73-20. Can Matías y Miquel, Rotonda Sollatza.
1: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. 4 campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques a empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
2: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn, o peix, o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anem a l'estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
3: Reserva ja al 871-87-34-44, que segur que està ple.
2: Ai, Déu meu, quina il·lusió anar a l'estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa que ens agradi.
3: L'estació de Sant Llorenç. Menjar bé i passar-ho millor.
4: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.

Aquests són els nostres consells. Fotos renovades. Voreu trobat ditades o taques a les fotos? Les podeu llevar amb facilitat si fregueu la superfície amb un cotó banyat en llet teva i les aixugueu amb un paper suau. És increïble.

Coneguem les nostres dites i refranys. Ningú no pot dir d'aquesta aigua no en beuré. Les circumstàncies ens obliguen a fer coses que abans havíem censurat. Recomana moderació en els comentaris.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Vinicanella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entrevins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relats, sabor i ambient a cada plat.
0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: pau de solla.
1: Jo soc la Francisca de Sant Ferriol.
2: Amb la Coloma de Son Oliva.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: ¿Necesitas lavar y secar tu ropa de forma rápida y cómoda? En Autonetoil, descubre nuestras lavanderías de autoservicio en Sonrosiñol y Sant Antoni, Ibiza. Abiertas de las 6 de la mañana a 9 y media de la noche, todos los días del año. Lavados desde 6 euros y secados desde 3, con producto de alta calidad. Y con nuestra tarjeta de fidelización, ahorra en cada servicio. Autonetoil, más servicios para tu día a día.
2: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
3: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.
4: Hola, soy Concha Buica y quiero saludar a todos los oyentes de Radio Murta y a mi amigo Manu Blanco, por supuesto. Perquè vos estim molt i perquè sou una bella gent.

Aquests són els nostres consells. Queixons trebats. Si es queixen de qualque moble se treben massa sovint, podeu solucionar el problema fregant els costats amb un tros d'espelma amb una pastilla de sabó nova.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
3: Ràdio Murta, la millor música nacional, internacional i des de les Illes.

0: Uf, a este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque somos aquí. Som la teva veu. Voyage,
2: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

0: Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí, de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador.
1: En aquest moment les estalines.
2: Són la Joana des de Sineu. Són la Francisca de Soia.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu i Compro Oro.

0: Plaza Progreso.
1: Aigua potable, Martí Serra.
2: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
3: Servim per tot Mallorca.
2: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
4: Telèfono 971 44 31 44. 971 44 31 44.
1: Aigua potable, Martí Serra.
5: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.
6: Radio Murta.
7: Hola, ¿a que no sabéis quiénes somos?
8: ¡Los Panchos!
7: ¡No lo visis!
9: No, no, que no, no nos hagáis caso, somos las Supremas de Móstoles. Y estamos aquí para que recibáis un cordial saludo de nuestra parte, de nuestras partes no, ¿eh? De nuestra parte. ¿Y qué va, Sushi? ¡Venga,
10: que viva la música!
7: ¡Viva!
10: ¡Un beso muy grande! ¡Mua!

Aquests són els nostres consells. Taques d'ou. Els ratllos groguenys que deixa sou s'eliminen si fregueu la taca amb un pedaç banyat amb vinagre i després rentau la roba amb aigua freda, mai amb aigua calenta.

coneguem-se els nostres dites i refranys. Per Sant Pere en revolten la figuera. Se diu perquè comença per Sant Pere a verir figues flors.

0: En Euroreciclaje Balear somos especialistas en la compra de chatarra y metales. ¿Eres una empresa? Simplifica tu gestión. Somos gestores autorizados de todo tipo de residuos industriales. Ofrecemos servicio de recogida propia con pago inmediato en tu obra o taller. Sin esperas, sin complicaciones. Encuéntranos en el Polígono Son Castelló, Gremi Sabatés 17 o en el Polígono Son Bugadellas, calle Illes Balears 42. Euroreciclaje Balear. Tu satisfacción es nuestro objetivo.
1: Bon dia! Has sentit parlar de la trobada de gent gran a Lluc? És una jornada molt especial per compartir, retrobar-nos i passar un bon dia. Dia 17 de maig de 2026 al Santuari de Lluc. Si hi vols participar, ho has de demanar al teu club o associació de gent gran. No ho deixis passar, t'esperam a Lluc. Grup Way, fent camí.
2: L'Ajuntament de Palma, sempre a prop del ciutadà, us informa de l'actualitat municipal.
3: Anem a saludar a continuació en el director general de Comerç de l'Ajuntament de Palma, el senyor Toni Fuster. Senyor Fuster, molt bon dia.
4: Molt bon dia, com estàu?
3: Molt bé, gràcies per estar amb nosaltres. Hem de xerrar de, bueno, de que arriba una nova edició d'aquesta Fira de la Sardina que celebra al llarg d'aquesta setmana, no?
4: Sí, el proper dijous a l'1 i quart hi ha l'inauguració i bueno, tornem a repetir un èxit de l'any passat i estem molt contents de poder tornar a repetir aquesta edició de la Fira de la Sardina, un producte totalment mallorquí, un producte sobretot palmesà, que només se pesca aquí a Palma, i que posa en valor pues, el sector de la restauració juntament amb el sector pesquer.
3: Hem de dir que aquesta és una fira bueno, pues, recent, no? Per dir-ho de qualque manera, però que està organitzada per la Confraria de Pescadors de Palma amb el suport de l'Ajuntament i que bueno, pues, està ubicada en el moll vell de Palma, no?
4: Correcte. El proper dijous, divendres, dissabte i diumenge, en el moll vell de Palma, hi haurà aquesta segona edició de la Fira de la Sardina, on convidam a tothom que hi participi. L'any passat ja va ser, com dèiem, un èxit. Crec que enguany ho tornarà a ser. I, poden dir que, per exemple, podran degustar molt més plats en la varietat de la sardina. Hi haurà més llocs dels famosos espetos que l'any passat va ser un èxit rotund, hi havia coses llarguíssimes i ampliarem més llocs. També tindrem una nova zona per tastar producte mallorquí com és el vi blanc, que també acompanya en el peix, i sobretot aquesta oferta gastronòmica del sector de la restauració que fa que de la sardina pues, puguem disfrutar de plats totalment diferents, no? Com un llonguet de sardina, per exemple.
3: Que bo. Bueno, pues, mira, cita gastronòmica i proposta gastronòmica que arriba aquesta setmana amb el suport de l'Ajuntament de Palma i amb aquesta organització de la Confraria de Pescadors de Palma, aquesta Fira de la Sardina a partir d'aquest dijous 14 fins el diumenge, de 7 de maig.
4: Correcte, dia de 7.
3: Dia de 7, efectivament, en aquest moll vell de Palma, amb aquestes paradetes i bueno, aquesta proposta gastronòmica. Senyor Fuster, alguna cosa més a destacar? No? Que convida a tothom, no? Veurem si s'acompanya els temps també, perquè tenim un temps un poc raro todavía, encara en aquest
4: dia de maig. Jo crec que la previsió dels temps és bona, ens acompanyarà i sobretot convidar a tots els vostres oients i a vosaltres mateixos a que passeu, a que vegeu i disfruteu de la gastronomia de la sardina, un peix que a vegades pel seu preu res que no valoram, però amb moltíssimes condicions nutritives.
3: I tant, i tant.
4: I també, pues, els artesans que tindrem allà, un poc de música, tant infantil com per gent major, i que pugueu disfrutar i passar un cap de setmana un entorn, crec que, increïble, com és Esport Vell de Palma, on hi ha unes vistes espectaculars, i disfrutar d'aquesta oportunitat gastronòmica d'un producte totalment palmesano, d'un producte llonguet, que diríem, no? I disfrutar-lo amb moltes varietats de formes de fer-lo i passar un bon cap de setmana.
3: I a superar, no? A superar aquests 3.000 quilos que crec que se van repartir en l'edició de l'any passat, de sardina, Mallorca.
4: Sí, 3.000 quilos i més de 15.000 persones van passar l'any passat i enguany esperam que hi hagi més afluència. De fet, ja ja han començat a, bueno, ja fa un parell de dies que ja han començat a pescar sardina. S'ha fet un documental que ahir se va fer la presentació molt, molt, molt guapo, molt interessant, i posa en valor aquest sector pesquer, juntament amb el valor de la restauració. Crec que fan una combinació extraordinària que no val la pena perdre-ho.
3: Molt bé, doncs cita gastronòmica, per gaudir de lo nostre, també, del producte local, amb aquesta Fira de la Sardina, a partir d'aquest dijous en el Moll Vell de Palma. Senyor Fuster, Toni Fuster, director general de Comerç de l'Ajuntament de Palma, gràcies per estar amb nosaltres i que sigui tot un èxit.
4: Moltíssimes gràcies, esteu tots molt convidats.
3: Gràcies, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
2: I fins aquí tota l'actualitat de la teva ciutat. Més informació al web palma.es.
5: Domingo 17 de mayo, vuelve la emoción a la Plaza de Toros de Inca. A las 18:30 horas, gran corrida mixta con 6 imponentes toros, 2 para Rejones y 4 para Lidia. Con figuras como Guillermo Hermoso de Mendoza, Borja Jiménez y Marco Pérez. Una tarde de arte, valor y tradición que no te puedes perder. Domingo 17 de mayo a las 18:30 horas, vive la intensidad y siente la emoción en una gran tarde de toros en Inca.

0: Ahí está Martita, la jefa, Marta Sánchez. Yo hace 60 años y 40 años de música. 40 años. Encara me recuerdo aquella revista Interview. Bé, no viene al caso. Es igual. Es amiga meva y es una pasada artista. Si tú crees que es grande, es más grande. Pero si ha hecho singles internacionales. Sí, sí, sí, con Flurida y otros. No sabe qué decir, ¿no? Bueno, pues sí, son gente muy grosa. Soldados del amor, Marta Sánchez en solitario, sin ole ole. Aquí un servidor, este amic Manu Blanco, 60 anys de Marta Sánchez, 40 anys de carrera musical. Hola, ¿com estàs? Jo avui tenc-lo, eh? M'he posat una suadera i tenc-lo. Què te pareix si començam el programa? Vinga. Fora perdeleria, a un amic. La primera cridada de sort baixa amb aquest servidor Manu Blanco a la 88.4.
1: Buenas tardes, hola.
2: Hola.
1: ¿Amb aquí xerram?
2: Con Mari de Palma.
1: ¿Qué tenemos que escuchar, Mari?
2: Una canción de Eddie Grant que dice I can't get enough of you.
1: ¿A quién se la dedicamos?
2: Pues a ti, en primer lugar, a todos los oyentes de Radio Murta en general, a Juanjo, a Carlos, de La Turoja, a los de Conecta Balear, a los de Teleasistencia, a los del Gober Balear, a los de Servicio de Ayuda a Domicilio, a todo el que le guste y que la disfrutemos juntos.
1: Gracias, buenas tardes.
2: A ti, hasta luego. Soldados del
0: amor. Ay, soldados del amor.
1: Venga, anem amb un altre cridat en directe. Bones tardes, hola.
3: Hola, soy Manu Blanco.
1: Què dius? Espera, espera, espera, que això no sé què han punyit. Ara sí, bones tardes.
4: Bones tardes.
1: Amb aquí xerram?
4: Amb la Lluïsa Dinca.
1: Què hem d'escoltar, Lluïsa?
4: Amb una eterna per naixer i la Durcal.
1: I a qui ho dediquem?
4: La dediquem... La vull dedicar al teu papà, que m'ha de donar compte que fa anys, de 7 anys, no?
1: Sí, de 7 anys.
4: El dia d'en Tomeu, sí. Va, que és oblidat. Bueno, pues, per ell dos. I per tu.
1: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
1: Gràcies, adéu, bones tardes.
4: Bones tardes, Manu.
0: Bé, la veritat és que en Tomeu feia els anys un dia i un dia després feia els anys de la mort del papà, no és així? Però bé, s'entén la intenció i moltes, moltes gràcies. Som a temps per anar amb un altre? Serien capaços? Serien capaços? No ho sé jo. Ei, la gran trobada de Ràdio Murta, el dia 20 de juny. Avui me demanava el meu amic Pedro Segura, però hay que ir vestido de blanco a la trobada. De verdad, es obligatorio. Y no, para nada, tú puedes ir como quieras vestido. Como quieras puedes ir vestida. Pero si vas de blanco tienes regalo, ya está. Clay llampant, puro y casto. A la trobada no es necesario el vestido de blanco. Pots anar vestida com tu vulguis. Però si vas de blanc, tens regal. Claro, així de fàcil. Així començam el programa d'avui. Bones tardes. Molt bones són les tardes de Ràdio Murta. Zona baixes aquí, a la 88.4. Per exemple, un de regalos que te pot dur és una fantàstica coca bamba del Font de la Creu del Gaire amb en Joan Fullana. Si vens vestida, vestit de blanc. Si no vens, te'n disfrutaràs d'una festassa, d'una festassa. Però no vol dir que t'enduguis regal, o lo millor sí que t'endús. Però tots els de blanc entendran sí o sí, sí o sí.
5: Forn de la Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de la Creu, tasteu també la nostra boníssima coquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de la Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 60.

0: restaurant Can Quirante de Sant Jordi vos convida en els amics, clients, així com en els oients de tot l'equip, tot de Ràdio Murta, a venir a Sant Jordi el pròxim diumenge, dia de 7 de maig, a la 24 Fira d'Escregal. Ah, i podeu venir des de Palma en el bus número 14, 1131, que passa per Senal. O sigui, que ja ho sabeu. Restaurant Can Quirante, Sant Jordi, número de telèfono, 971-7420-68. 971-7420-68. Vos esperam. I recordeu que si voleu un bon que regal menjar, a Can Quirante heu d'anar...
1: I t'ho diu ell mateix, en Jaume Mesquida. Anem amb una altra cridada, però antes resulta que avui, bé, va ser ahir també, eh? Un artista que fa els anys, un any menys que jo té, sí. Aquest artista extremenya és na Bebe, sí. Na Bebe ha fet 48 anys. I què te pareix si escoltam un dels seus èxits aquí a la 88.4?

0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: Una altra cridada per els deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.
0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
2: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina d'Alcón Viajes, Hipòdrom Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
2: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
2: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
3: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, i Compro Oro Plaza Progreso.
0: Així és la gran trobada de Ràdio Murta, que te repetesc, que li deien en Pedro Segura, que no és necessari que venguis de blanc. Que hi ha gent que diu, ah, és que justament jo no tinc tot de blanc, no tinc roba blanca. Que no és necessari, la festassa està assegurada. Mm? Si vens de blanc, o vens vestida de blanc, ja saps que tindràs regal segur, això és tot. Però tothom és benvengut sempre a qualsevol esdeveniment de Ràdio Murta, tothom. Nosaltres, això de prohibir, de censurar i de tal, ja ho fan uns altres. Ja me comença a mossegar la llengua que me conec. Vinga, anem amb una altra cridada. Bones tardes.
4: Bones tardes.
5: Amb aquí xerram.
4: Amb en Miquel del Portitxal.
5: Què hem d'escoltar, Miquel?
4: Pues mira, hem d'escoltar Stray the Head del grup de Nick Straker Band.
5: Molt bé, i aquí ho diguem?
4: Pues mira, com sempre, per tots vosaltres, a tothom que escolta, a Anna Maria de Petra, a Anna Nati de Sant Oliva, a Neines de les Escolumnes, i moltes gràcies per tot, Manu, com sempre.
5: Gràcies, adéu, bona tarda.
4: Gràcies, adéu, adéu,
5: adéu, adéu, adéu.
0: Molt bé, bon anar amb el mercat de l'oliva.
6: Xarcuteria Mateu Fiol. Els millors productes i embotits mallorquins, sobrassades, patés, botifarrons, camaiot. Local 3233 del Mercat de l'Olivà, davant la rampa de Mercadona. Únic puesto obert tot el dia, des de les 7 del matí a les 8 del vespre. Xarcuteria Mateu Fiol. Els millors jamons, de bellota, ibèrics, palanganes de formatges, tables d'embotits ibèrics i tota aquesta de fiambres. Xarcuteria Mateu Fiol.
7: Bon dia! Has sentit parlar de la trobada de gent gran a Lluc? És una jornada molt especial per compartir, retrobar-nos i passar un bon dia. Dia de 7 de maig de 2026 al Santuari de Lluc. Si hi vols participar, ho has de demanar al teu club o associació de gent gran. No ho deixis passar, t'esperam a Lluc. Grup Way, fent camí.
6: Esportles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí, de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxo, aubergines farcides de baquellà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esportles, restaurant Esbrollador.
3: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691 82 53 21. Repito, 691 82 53 21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
8: Escucha bien, mi viejo amigo.
0: Prepárate, porque llega un tardeo que va a dar mucho que hablar. Sábado 6 de junio en el pueblo español de Palma, un tardeo del carajo, con Rubio Producciones. Sobre el escenario, La Frontera.

0: Nueva temporada en Gaspar Bou. Ropa masculina en muro. Atención personalizada. Especialistas en tallas grandes. Ropa juvenil, sport, trajes, moda internacional. Teléfono 971-5371-63. 53-71-63. Su tienda de ropa para hombre es Gaspar Bou. Calidad al mejor precio. Abierto mañanas y tardes. Sábados y domingos abierto por la mañana. Lunes cerrado. Calle Mossèn Jaume Mollet, junto a Ayuntamiento de Muro. Gaspar Bou. Gaspar Bou, en Margalida Aguilón, Anita, Esther Moreno. Bueno, una passada de professionals que m'avesteixen això i me deixen... Eixo un pincel, la verdad, eh? Quina passada, que estic de content i d'orgullós d'aquestes amigues tan bones professionals. Anem amb una altra, per cert, que aniré vestit així, de Gaspar Bou, com no podria ser d'una altra manera, a la gran trobada de Ràdio Murta de dia 20 de juny. Anem amb una altra cridada. Bones tardes. Ara mateix s'ha teat la comunicació, així que la primera persona que mos cridi entra en directe. Sí, sí, sí. Mentre vaig a pillar un vot a mon Twitter. Corre, llàvame. 971-43-97-85. El telèfon està libre. Està a tu disposició.
1: Blanca Terra, primera bodega en Mallorca con restaurante propio, donde se une vino, gastronomía y producto local en una experiencia inolvidable. Blanca Terra, donde la tradición y la innovación se sientan en la mesa. Carretera Palma Manacor, kilómetro 30, Montuiri. Reservas al 971-267-163. Te esperamos en Blanca Terra.
0: Y de Montuiri a Radio Murta, anem amb una altra criada. Buenas tardes, hola. Buenas tardes.
2: Hola.
0: Hola, amb qui xerram?
2: Inés, de les Colones.
0: ¿Quién te escolta, Inés?
2: Ara una cançó que no sé si faré un taco, perquè ja si anglès els vaig prendre tot de sap i no sé de gramàtica, no te'n riguis de jo.
0: No me'n riuré ni de tu ni de ningú.
2: De ningú me li sap, però jo no. One-way ticket, ho dic bé?
0: Ho has dit bé, one-way ticket, sí.
2: One-way ticket. Sí. És que jo el sé, però ja el vaig prendre tot de sap i a vegades no ho sé.
0: Sí, one-way ticket, the eruption, exacte. I a qui ho dedica?
2: Sí. La dedica en quantes... En Nati, en el Miquel d'Esportitxau, que m'agrada molt la música que posa, a tots els de Porrera, tots els meus amics, en el Marí de Talleric, i en el teu fill, en Cantador.
0: Moltes gràcies, i d'ara me t'he de posar, d'acord?
2: Vale, gràcies.
0: Gràcies, bones tardes.
2: Bones tardes.
0: Bona anar, massa ràpida, i tornem.
3: Huele a mar.
0: En Fonsa Rápida cada pan cuenta una historia y cada dulce es una obra de arte hecha con cariño. Somos una panadería y pastelería artesanal donde el sabor auténtico de Mallorca se hornea cada día. Ingredientes locales, recetas tradicionales y manos expertas que transforman lo cotidiano en algo extraordinario. Desde nuestras tradicionales ensaimadas hasta el pan moreno recién salido del horno. Aquí se respira pasión por lo artesanal. Ven a descubrir el sabor de lo hecho con alma. Estamos en Avenida Miramar 52, Ser Rápida.

0: Gràcies.
1: Gràcies, bones tardes. Sí, ara escoltarem aquesta
2: Prohibido pasar mi corazón tiene nombre, no t'ho perdis, de l'Àlex Ortiz. Lo que no te pots perdre és la gran trobada de Ràdio Murta. Corre a comprar els teus tiquets, que ara encara ets a temps. Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
3: Siempre me ha gustado la música.
2: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
3: Pero me vuelve loco.
2: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
3: ¿Dónde yo voy?
2: Col·laboren
4: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu i Compro Oro Plaza Progreso.
5: Ahora es el momento tanto de compra como de venta del oro, otra vez en récord histórico. Y en Compro Oro de Plaza Progreso actualizamos el precio cada 60 segundos. Síganos en comprooroplazaprogreso.es.
6: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rullà 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rullà 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
2: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
3: I de... Sí, ja ho sabeu que mos podeu enviar directament un WhatsApp, no és així, podeu enviar-mos WhatsApp, notes de veu, àudios, però també mos podeu cridar, com sempre, en el contestador de Ràdio Murta. Jo ara se m'ha girat l'estómago avui a distintes coses que me van contant i que fan que un... se compliqui sa feina, no? Quan vulguis que no, són... bueno, són coses que nosaltres, els professionals, hem de dur, però de vegades se mos gira l'estómago quan sabem que ha desaparegut un, o que hi ha ninets malaltats i que necessiten de la nostra ajuda. Aquest és el cas. Te xerram de l'estrella de na Marta. Atenció en aquest sopar.
4: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida, el càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança, hi ha investigació. A l'associació L'Estrella de na Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
5: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Verí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella de na Marta, allà on juntarem música, solidaritat i gastronomia, té una nit màgica que esperem que puguem ajudar dia i demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellanamarta.com.
6: Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure que tu sol sabies fer.
3: Mira que fa anys que peto un bosc i que estic en ràdio i participant en gales benèfiques, en temes solidaris i en ONGs, però bé... Ja ho sabeu, Ràdio Murta, l'estrella de na Marta.
4: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida, el càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança, hi ha investigació. A l'associació L'Estrella de na Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
5: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Verí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella de na Marta, allà on juntarem música, solidaritat i gastronomia. Té una nit màgica que esperem que puguem ajudar dia i demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellanamarta.com.

Vinicanella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relats, sabor i ambient a cada plat.

Estil local, darreres tendències i canvi d'imatge, perquè la moda té una essència pròpia. Ja ho saps, cada dimecres a les 9 a Canal 4 Televisió, Fashion Fair.

0: amb una Catalunya Central. Companyeres de feina d'un forn de Bunyola.
1: Amb la Joana de Campos.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Comença el teu projecte amb confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.
1: Escolta, escolta, saps on puc fer una matrícula així ràpid que no té gens de temps?
2: Clar que sí, a Nibor te la fan al moment i tenen tots els models homologats.
1: Però només fan matrícules?
2: Que va, tenen de tot, senyalització de trànsit, sortides d'emergència, cartells de vado, balissaments i també les plaques per sobre si un local està autoritzat per la conselleria.
1: Perfecte, però tinc un problema. La meva cosina és que no és de Mallorca.
2: Cap problema, home. Nibor envia a totes les illes, a totes.
1: Ja tenc clar, Nibor és el que necessit.
2: A punt d'idò, 971-46-98-00. A més, són agudíssims.
3: Hola, soy Julio Madrid. Os mando mis mejores deseos para todos los oyentes de Radio Murta y también para todos los locutores y personas que componen la emisora, porque Radio Murta es la mejor y la más guapa. Permitirme mandar un cariñoso saludo a mi amigo Manuel Blanco, vuestro amigo Julio Madrid.

Sí, qué melos. Hola, hola, hola, Ràdio Murta. Som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta. I en Manu, que és què fer? Molta salut, molta sort i que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que estic...

0: A cada millor, hi ha un lloc on el fot xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, can sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
1: Hola chicos, ¿qué tal? Soy Marta Sánchez y quiero mandarle un beso muy fuerte a Manu Blanco, un beso muy fuerte para Radio Murta y para todos los oyentes. Nos vemos muy prontito. ¡Muah!

0: Pou Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi. Subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes y Padrón Son Pardo, restaurantes Ses Torres y Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Mananeu i Compro Oro Plaza Progreso.
0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixequet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
4: Vos acompanya Ràdio Murta.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: guardia. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Y Javier Ojeda de Danza Invisible. Labios de fresa, sabor de amor. Junto a DJ Chema Sánchez. Música en directo, buen ambiente y un planazo para disfrutar con amigos. Consigue ya tus entradas en rubioproducciones.com. Este 6 de junio, el tardeo más potente del verano te espera en Palma.
1: Aquests són els nostres consells. Taques de vi. Per eliminar una taca de vi negre que ja s'ha aixugada de damunt un tapete de cotó, tireu per damunt sal fina i fregueu. A continuació, amb suc de llimona i calent. I encara que la taca sigui fresca, tireu-li per damunt aigua en gas o aigua oxigenada rebaixada.

coneguem les nostres dites i refranys. Saigo nega, però no es nega. Doble sentit de negar, ofegar-se, i negar, dir no. Saigo s'ha de donar en qui la mort demana.

0: que tinc del Duero.
1: En Encarna, des de Serenal. Som de Joana Maria i estic intervenint igual i sense elles.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Geleres perfectes. Les gomes de la porta de la gelera se conservaran en perfecte estat si les feis netes periòdicament amb aigua i sabó i les apliqueu un pot de crema rica en vaselina.

0: Ana Mata de Campos.
1: Sant Juan, el coll en Rebassà. Som un Miquel de Crestaig, de Sa Pobla.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta